0: Noche de Hakuna Group Music en directo aquí en COPE. Marta Vidal, coordinadora de Hakuna, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias.
0: Gracias, Henry Daniel, miembro de Hakuna, y Claudia Alonso. Gracias y hasta la próxima. Recordamos, 16 de septiembre, 8:30 de la tarde, Viniamar, concierto gratuito de Hakuna. A llegar antes quien quiera tener sitio. Hasta la próxima. I seguimos en directo en el Mirall con les festes de la Diada del Santuari de Lluc del 5 de demà, 5 de setembre, en el dia 13. Mossèn Marià Gastalver és prior del Santuari. Marià, bon dia.
2: Hola, bon dia. Una abraçada ben forta.
0: Igualment, bones festes des de ja. Estàveu a punt d'arrencar.
2: Ja està.
0: Com podem celebrar-ho amb vosaltres?
2: Pues primer obrint el nostre codi, donant-li gràcies per tantes coses rebudes i participant en el que pugueu amb un calendari d'activitats que tenim programades amb molta il·lusió i amb molta d'esperança també, no? Com tu dius, bé, començant ja demà, dissabte, en les vesticions dels nou plebats. És un acte molt entranyable, molt de la colònia, que és ja se posen els vestits, els rocats i les altanetes en els nins que inicien aquesta aventura de ser plebats i despedim aquells que ja parteixen, que ja han acabat aquesta aventura.
0: Parteixen més dels que arriben o està igualat o com està?
2: Més o manco, està igualat, molt mal m'entenguent. Sí, parteixen menys, acaben tres aquest curs, han acabat tres ja, i mos entren, ja han entrat. En si, són els que han entrat aquest curs, que s'han preparat, ja han ensenyat, però oficialment pues, és ara per la festa de la Diada, no? I entren, sí, uns 10 són els que entren.
0: Ah, sí, eh? Pues hauran de fer puesto.
2: Sí. I això és el surs de les festes. Ja, després ja votam per dijous dia 10, en el trigo, dijous, divendres, dissabte, en la pujada en els misteris, que és una que molt hermós i molt entranyable, en l'escolònia pujant cantant des del Rosari, el vespre se rebel·la, també sabeu que hi ha la pujada de peu a Lluc, el dissabte vespre, la matinada, per acabar amb el diumenge amb una gran festa a la Mare de Déu. Tenim dos actes molt significatius en guany, perquè sabeu que sent l'any Gaudí i l'any també el Cobrer, tant un com l'altre varen tenir que veure molt aquí en el santuari. En Gaudí segur que va pujar aquí, va fer reformes a la basílica, també es pujaven els pujols, avui va ser una persona molt entranyable a nivell de Lluc també, i a nivell ja de Renaixença, doncs en el Cobé, segur que en el nostre arxiu tenim el manuscrit de la lletra de la Balanguera. Per tant, tenim una activitat molt maca que és obrir el nostre arxiu. Farem una activitat de portes obertes de l'arxiu de Col·legiata de Lluc el divendres a la tarda, a les 5:30, abans de la missa del Trido. I després, l'endemà dissabte al matí, tenim la setena trobada de festa dels gotxos. Sabeu que hi ha una gran tradició a Mallorca dels gotxos. I els gotxistes, aquests friquis d'aquest tema tan interessant, farem una trobada el dissabte de matí també, que esteu convidats tots els que vos agrada aquest tema. I bueno, més o menys és un bocat això per damunt.
0: Molt bé, ben completa la setmana de festes de la Diada. Si tingués una persona un dia per pujar a Lluc i volgués celebrar amb vosaltres, Marià, amb quina cosa li deim, escolta, vine aquest dia en aquesta hora?
2: Jo aquest dia pujaria en el Rosari, que és magnífic ja. Sabeu que ja fa 2 anys que vam obrir ja el camí, perquè m'havia caigut el quart misteri, ja l'any passat ja vàrem pujar perquè s'havia inaugurat el mes de juny, però jo m'apuntaria al Rosari, en l'escolania, pujant sobre baixa, cap a la creu, al lloc de la trobada, i després acabar amb aquest Rosari cantant un goig del segle XVII, Puig rebent tant de favors que tots hi pujam a venerar la imatge de la mort. Jo crec que jo m'apunto